Giavüsch da Clodurì Bezzola. Minchatant lässe sfuandrar ein del plümatsch es giarpi sun tanter els terms da ma conscienza. Imprender l'alphabet de troclodiz es chavar ora l'avenir da mes passà. Minchatant vulesse nascher sot una meldrin seina.